0: ADE quiere también intervenir porque no está de acuerdo en la petición del PP que ejerce la dirección letrada.
1: Pedro Sánchez ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea que active el mecanismo que permite bloquear en Europa las sanciones impuestas por Estados Unidos a la relatora de la ONU por investigar la actuación de Israel en Gaza, Diana Rodríguez.
2: Sánchez insta a la Comisión Europea a dar los pasos necesarios para bloquear esas sanciones estadounidenses contra Francesca Albanese y también contra los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional de tal forma que no tengan efecto en la Unión Europea, y le recuerda que las medidas de presión de Trump incluyen la cancelación de cuentas o las restricciones de viaje. Una misiva que, por cierto, coincide con la visita a España de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados.
1: Son las 10 y 3, 9 y 3 en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: ¿Qué tal estan? Bon dia. Els sindicats del sector educatiu han convocat a aquestes hores una concentració a les portes de la Generalitat davant l'inici dilluns que ve de la vaga indefinida i la falta de propostes, diuen, de la Conselleria d'Educació per a negociar amb ells. A més, el sindicat d'infermeria SATSE convoca tres concentracions també este matí enfront de la porta d'urgències de la FE de València. En aquest cas, espera denunciar la congelació de les plantilles estructurals de totes les categories professionals del centre, així com la falta d'infraestructures i espai físic en urgències. Un robatori de cable al Algemesí i a Benifaió està causant este matí retards als trens de mitjana distància i de llarga distància en les dues localitats, ja que aquests trens només circulen per una via. En concret, la incidència afecta als tres de les rodalies de la línia C2 que connecta València Nord amb Xàtiva. Els retards oscil·len entre els 15 i els 18 minuts de mitjana. I el Senat ha convocat per avui una reunió de la taula de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la dona, que porta més de dos mesos paralitzada per a decidir nous compareixents. Els noms que estan damunt de la taula són el de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el del president del govern, Pedro Sánchez, cinc ministres i tres exministres. En quant a l'oratge per avui, s'esperen núvols d'evolució en zones de l'interior de la comunitat, on es poden produir a la vesprada ruixats febles en general, puntualment moderats i acompanyats de tempesta, especialment a l'interior nord del nostre territori. Les temperatures aniran en descens i el vent bufarà fluix de component est. Bon dia.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: aprendre, pueda concienciarse y sobre todo pueda prendre consciència de tot el que és el canvi climàtic, els perills que té, o fins i tot com comprar d'una forma responsable, també la seva relació amb el medi ambient. Per tant, aquesta simbiosi entre els dos festivals pensem que és positiva per enguany.
1: Bueno, este año en el Nanofest, por cierto, el amigo Drill nos va a presentar a Drila, su compañera.
0: Clar, enguany, al celebrar de guany, nosaltres volíem introduir una novetat, i és que Drill ja no estarà soletes, sinó que tindrà una companya de vida que serà Drila, i que enguany els dos, com podeu veure en el cartell anunciador, van vestits de Jaume I i de Nadia Holand.
1: Claro.
0: Perquè enguany, amb la celebració del 750 aniversari de la mort de Jaume I al Sira, hem volgut també donar-li aquest toc especial al cartell anunciador del Nanofest. Per això apareixen tant ell com ella amb els vestiges de Jaume I i de Nadia Holand.
1: Bueno, pues así de forma breve, ¿eh? ¿Qué destacaríamos del Nanofest este año y qué destacaríamos después de la biosfera?
0: Bé, jo del Nanofest destacaria sobretot totes les activitats que hi ha per a xiquets, que seran més d'una vintena de tallers, contacontes, activitats d'escalada, vull dir, anem a tindre tot tipus d'activitats per a xiquets, en les quals són gratuïtes, és a dir, l'espectacle en si, tot el festival del Nanofest és gratuït, no hi ha que pagar res, perquè pensem que la cultura té que ser democràtica, la cultura té que arribar a totes les persones, no només al Sira, sinó a tots els que vingueu de fora, perquè la cultura ha de ser gratuïta i, sobretot, accessible a totes les butxaques, perquè això no, la cultura no es pot parar en aquest aspecte. No? Per això pensem que el Nanofest és una aposta clara per aquesta cultura oberta i democràtica que defensem. I, per altra banda, la Biosfira és també un festival consolidat que destaquem sobretot les xerrades que van associades, les xerrades associades que són com es diu això?
1: Al Sirenberg.
0: Al Sirenberg, només hi ha.
1: Sí.
0: En les quals passaran molts experts per a parlar-nos dels diferents temes que proposen, com pugui ser el canvi climàtic, com pugui ser la relació que té el canvi climàtic amb les guerres que estem patint ara mateixa, en Ucraïna o en Orient Medio. Vull dir, tindrem moltes activitats també en la pròpia biosfera aparellades al que serà el canvi climàtic, la resiliència. Per tant, també animem a la gent a vindre no només al Nanofest, sinó passar també per la biosfera i aprofitar aquesta simbiosi entre els dos esdeveniments.
1: ¿Va a haber ampliación de horarios o algún tipo de novedad en este sentido o se va a mantener?
0: Sí, nosaltres volem mantindre el que vam fer l'any passat i és continuar amb aquests dos dies. L'any passat vam ampliar el Nanofest a dos dies perquè pensàvem i perquè també les famílies ens ho demanaven ficar aquest segon dia per a poder disfrutar, per poder gaudir més tranquil·lament del Nanofest i és per això que mantindrem aquests dos dies que també aniran a la part amb la biosfera que també estarà en els dos dies.
1: Bueno, pues 9 y 10 de mayo en el Parque de la Alguenencia. La entrada, como decías, totalmente gratuita, ¿eh? Cualquiera que se acerque puede acceder, entrar y disfrutar de todo lo que allí se ofrezca.
0: Efectivamente, esperen que la gent vinga, sobretot que gaudisguen del dia i puguen disfrutar de totes les activitats i tallers que hem oferit.
1: Bueno, hubo unas palabras especial de cariño para Dani Miquel, quiero recordar, en la presentación.
0: Sí, Dani Miquel també és una peça fonamental per a el Nanofest perquè ens va venint acompanyant durant tots aquests anys i enguany no podrà ser perquè està patint una situació de salut prou colpidora i és per això que des d'ací li volem enviar tota la força, tots els ànims per tal que se recupere el més pront possible.
1: Bueno, pues nos sumamos a esas palabras de cariño y de apoyo. Israel Pérez, concejal de Cultura de la ciudad de Alcira, gracias por atendernos y nada.
0: Muchísimas gracias a vosotros y vos esperemos el dissabte y el diumenge al Parc de l'Alquenencia.
1: Pues ahí estaremos, aunque sea un ratito, seguro que sí. Gracias, hasta la próxima.
2: Hasta luego.

0: Viatja en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus. Sanitat confirma que ella es troba en bon estat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Falten 5 dies perquè arrenqui la vaga indefinida dels docents de l'educació pública i ara com ara el pols entre la conselleria i els sindicats convocants es manté i no sembla que hi hagi indicis d'acord. Avui, representants de l'STPB, Comissions Obreres, UGT i CESIF s'han concentrat a les portes del Palau de la Generalitat i allà ha estat Núria Moreno.
1: Sí, demanen al president Juan Fran Pérez Llorca que medi entre educació i senda, sobretot pel que fa a les reivindicacions salarials i propicie una negociació real. Candela, portaveu de l'STPB.
2: Nosaltres el que volem és negociar i demà tenim una oportunitat en una mesa sectorial que tenim en la qual només volem parlar de burocràcia, però nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
1: El cap del Consell ha avançat que demà dijous en eixa mesa sectorial la consellera d'Educació, Carmen Ortí, acudirà amb una proposta.
3: Jo crec que hi ha d'haver enteniment, hi ha d'haver proposta per part de la Generalitat que va haver-la, també hi ha d'haver enteniment per part dels mestres i professors i sobretot hi ha d'haver una garantia de que ningú alumne tinga ningú problema a l'hora de ser avaluat per els seus professors. I jo crec que hi ha que combinar tot això i estic segur que arribarem a l'enteniment.
1: Els portaveus sindicals insisteixen que les seues reivindicacions són perfectament assumibles. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Kilian Cuerda, d'UGT i José Seco, de CESIF.
4: Actualitzar els nostres sous, millorar les plantilles, baixar les ràtios, reduir la burocràcia.

0: Baix, de Comissions Obreres, Kilian Cuerda, d'UGT i José Seco, de CESIF.
1: Actualitzar els nostres sous, millorar les plantilles, baixar les ràtios, reduir la burocràcia i que tinguem unes instal·lacions dignes. També que la nostra llengua, el valencià, tinga un tractament de llengua oficial.
2: Una sèrie de reivindicacions que estem fent, que són amples, no és només el salari, però no són desgavellades, són prou normals i que qualsevol persona, independentment de la seva orientació política, entendria que s'atengueren.
3: Hablar de negociar sin una proposta econòmica i sin unes mesures determinades, entendemos que és dilatar el tema de la negociació.
0: Este migdia estava prevista una mediació en el Tribunal d'Arbitratge Laboral entre els sindicats convocants i Educació per a buscar una solució i desconvocar la vaga. Però, segons l'STPB, la conselleria no s'ha presentat.
4: Per cert, que el sindicat Centampe anuncia també que promourà la vaga indefinida convocada per a la resta de sindicats i se suma, per tant, als altres quatre i asseguren des de l'organització que han tractat d'evitar la situació però que finalment la secundaran davant la negativa de la conselleria a atendre les seues demandes i més protestes en l'àmbit educatiu. Perquè la plataforma d'escoles infantils de 0 a 3 anys de la comunitat ha convocat també una vaga a les escoles de demà dijous 7 de maig. Demanen, entre altres, la reducció de ràtios per a garantir una atenció individualitzada i recursos per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques. Parlant d'educació, demà dijous s'obri el termini d'admissió en els centres educatius per als xiquets nascuts en 2023 que s'incorporen per primera vegada al sistema. Com a novetat es dona la possibilitat del canvi de llengua base dins del mateix centre sempre que existeixen vacants. El procés es prolongarà fins al 18 de maig, Amparo Sánchez.
5: De les unitats oferides, 1.500 corresponen a centres públics i 528 a centres concertats. Segons Jorge Cabo, director general de centres docents, malgrat reduir-se en 226 el nombre de xiquets respecte a este curs, s'incrementaran en 6 les unitats.
6: Para escolarizar a menos alumnos, 35.378 nacidos en 2023, contamos con un número total de unidades superior, 2.028. Habrá más unidades a pesar de escolarizar a menos alumnado. En aquellas localidades en las que el número de nacidos en 2023 baja considerablemente, se ha establecido una ratio máxima inferior a los 25 alumnos.
5: Es presta especial atención a las zonas en riesgo de despoblación, es mantendrán las aulas con 3 alumnos y es creará una segunda unidad cuando ya haya 5 alumnos. También el próximo curso incrementarán las unidades específicas d'atenció a menors amb necessitats especials amb la creació de 36 unitats.
4: La Conselleria de Sanitat assegura estar en contacte amb el Ministeri pel brot d'antivirus al creuer que es troba ara mateix aturat a l'Atlàntic. Un creuer al qual viatja, recordem, una científica valenciana, Ramon Pérez.
7: Aseguren que ella, Aitana Forcén Vázquez, es troba en bon estat de salut a dia d'avui. El conseller Marciano Gómez insisteix en la seva crida a la tranquil·litat. Explica que el contagi d'antivirus entre humans és molt difícil i que ara mateix es troba limitat al vaixell.
8: Es muy difícil la transmisión entre personas, ya lo sabéis, es un mensaje de tranquilidad, es un tema que se han producido casos en Argentina, el hecho de que si los contactos fueron previos a subirse al barco o no. Pero lo que decía, estamos desde la Dirección General de Salud Pública y concretamente desde la Subdirección General de Epidemiología, constante y permanentemente con el Ministerio para estar coordinados.
7: Tranquil·litat i confiança en el sistema que comparteixen experts com ara l'epidemiòleg valencià Salvador Peiro, de Fisavio. Parla d'una possibilitat de contagi molt reduïda, descarta una hipotètica pandèmia d'antivirus, encara que avança que continuarà havent-hi més casos.
9: Muchos casos y en un crucero, etcétera, es un caso que yo creo que es la primera vez que pasa, pero pocos riesgos para la salud pública global y además los servicios, tanto los sanitarios como los de salud pública españoles, son muy capaces de trabajar con este tipo de casos. Una pandemia como la de COVID requiere una situación como la de la COVID, virus nuevo, transmissió per asimptomàtics.
4: I parlem ara de la Dana perquè la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la tragèdia ha establit la compareixença de la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica, Sara Gensen, per al proper dilluns 18 de maig.
5: Així ho ha establit la mesa de la comissió que s'ha reunit avui després de que este fòrum portara més de 2 mesos paralitzat. De moment s'ha posat data a la compareixença de la ministra, però no a la de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ni a la del president del govern, Pedro Sánchez, malgrat que es troben en el llistat de compareixents.
4: Per cert, que el comissionat per a la recuperació Raúl Mérida ha assistit al tancament dels punts d'apilament habilitats per a la retirada d'enderrocs derivats dels treballs de reconstrucció en les localitats de Sot de Xera i Utiel. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
10: Estos espais s'havien posat en marxa per a facilitar la gestió i retirada ordenada dels residus generats durant la Dana i les actuacions posteriors. El comissionat de la Dana, Raúl Mérida, assegura que la Generalitat ha actuat acompanyant els municipis en una tasca que sobrepassava la capacitat municipal. Ho escoltem.
11: Una tarea con que es municipal entendíamos desde el primer momento que sobrepasaba con mucho lo que era la capacidad, la posibilidad de llevarla a cabo desde los propios

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i ja saben, fins a les 3 estarem per contar les coses que passen a la nostra comunitat. Passarem per parlar de projectes interessants relacionats amb la innovació, amb la tecnologia.

0: Tecnologia, amb el nostre espai, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Reddit, i també parlarem de persones de la Comunitat Valenciana que són referents sí. i a més premiades pel que fan, Andrea Gut.
1: Què tal? Bona vesprada. Sí, parlarem de referents, com és Álvaro Ruiz, és un fotògraf alcudià que ha aconseguit, jo diria, una de les fites més importants de la seva carrera, que és guanyar el que es considera el Mundial de Fotografia, uh-huh. el concurs més prestigiós del món de fotografia artística, com és el World Photography Cup, que se va celebrar fa unes setmanes a Islàndia, i ja té guanyador, i és aquest valencià que ens parlarà de com ho ha aconseguit, d'aquesta fotografia que l'ha portat al més alt del sector i del seu treball també que desenvolupa des d'ací, des de la Comunitat Valenciana, des del seu poble, l'Alcúdia.
0: Doncs de seguida anem amb tot això, tenim altres curiositats que contarà els oients, però primer ens fiquem un poc al corrent de l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada a les dues. Actualitat que passa per educació. Falten 5 dies per a que arrenqui aquesta vaga indefinida dels docents de l'educació pública i el pols entre la Consell i els sindicats convocants es manté. No sembla que haja indicis de moment d'acord. Avui representants de l'STPB, Comissions Obreres, UGT i CESIF s'han concentrat este matí a les portes del Palau de la Generalitat. Demanen al president, a Juan Fran Pérez Llorca, que medie entre la Conselleria d'Educació i la d'Hisenda, sobretot pel que fa a les reivindicacions salarials, i propicia una negociació real. El cap del Consell ha contestat ja, ha avançat que demà en la mesa sectorial la consellera va a proposar a fer-los una nova proposta, a veure si poden arribar a algun acord. Este migdia estava prevista una mediació en el Tribunal d'Arbitratge Laboral entre sindicats convocants i educació per a buscar una solució i desconvocar la vaga, però l'STPB ha dit que la conselleria no s'ha presentat. Fons de la conselleria ens han dit a Onda Cero que no han acudit perquè demà presentaran, com ha anunciat el president, ja proposta als sindicats. També dir que es sumen altres sindicats docents, com per exemple AMPA, esta manifestació, esta convocatòria de vaga, i dir també que la plataforma d'escoles infantils de 0 a 3 anys de la comunitat també ha convocat una vaga per a demà dijous. Demanen reducció de ràtios per a garantir una atenció individualitzada i recursos per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques. Que demà dijous s'obri en clau educativa també aquest procés d'admissió en centres educatius per als xiquets nascuts en 2023, per als més menudells que s'incorporen per primera vegada al sistema. I estem pendents d'altre assumpte. La Conselleria de Sanitat assegura estar en contacte amb el Ministeri per aquest brot d'antivirus al creuer en el que es troba ara mateix aturat a l'Atlàntic, creuer en el que viatja. Recordeu, ho hem estat contant així també una científica valenciana, Aitana Forcén Vázquez, es troba en bon estat de salut, segons ha confirmat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que diu que està en contacte permanent amb el Ministeri de Sanitat, que ha parlat amb esta valenciana, i diu que de moment, pues, tranquil·litat absoluta i confiança. Tranquil·litat també per part dels experts, els epidemiòlegs, com el valencià Salvador Peiró, parla d'una possibilitat de contagi molt reduïda, així que de moment molta tranquil·litat. Parlarem d'això, parlarem de la Dana i d'altres assumptes que avui són actualitat a la Comunitat Valenciana.
0: Serà aquesta vesprada la brújula a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez. Gràcies, companya.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Estarem pendents de tota l'actualitat també als pròxims bulletins informatius i al web que anirem actualitzant. Són les 2:34 minuts. Anem ja a parlar de tecnologia i d'innovació. La digitalització ja no és una opció, és una necessitat per a qualsevol empresa que vulga ser competitiva. Parlem de tecnologies amb la intel·ligència artificial, el big data, la ciberseguretat o la indústria 4.0, que estan transformant de manera, bueno, pues la manera de produir, de gestionar i fins i tot de prendre decisions. Però moltes empreses, especialment pimes, es troben amb un problema. Saben que han de digitalitzar-se, però no sempre saben per on començar o com aplicar realment aquestes tecnologies al seu dia a dia. Per a donar resposta a esta necessitat, des de Reddit s'ha organitzat la tercera edició de la jornada de formació i networking de tecnologies digitals, pensada per a acostar aquestes solucions a les empreses d'una manera més pràctica i accessible. Doncs apunteu, perquè la jornada tindrà lloc el 4 de juny en Waco Cabanyal, i els interessats poden inscriure's gratuïtament en el LinkedIn de Reddit. Puntes, és la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana. Esta jornada s'emmarca dins de el European Digital Innovation Hub de la Comunitat Valenciana, una iniciativa impulsada per la Unió Europea per a ajudar a les empreses, especialment pimes, com dèiem, a avançar en la seva transformació digital mitjançant assessorament, formació i accés a tecnologies. És a dir, no parlem només d'un esdeveniment puntual.

0: no ha dado este paso, ¿por qué es importante asistir a este tipo de iniciativas y sobre todo qué pueden llevarse de forma práctica?
1: Bien, pues es una forma sencilla de empezar, ¿no? Sin riesgo. En una mañana pueden entender qué tecnologías les encajan, identificar oportunidades concretas y salir con los primeros pasos a dar claros. Y además pueden resolver dudas también directamente con los expertos con los que vamos a contar, que son los expertos de nuestros institutos tecnológicos, y pueden ver que la digitalización es más accesible de lo que parece, ¿no? Se van a ir con esa idea y mucha inspiración y mucha práctica para ponerse en marcha.
0: Doncs anem a recordar, la jornada tindrà lloc el 4 de juny, com havíem dit, en Waco Cabañal, i que els interessats poden inscriure's gratuïtament en el LinkedIn de Reddit. Elena Cortés, responsable de l'àrea de tècnica de Reddit, moltíssimes gràcies per acercar-nos tota aquesta informació.
1: Muchas gracias a vosotros y os esperamos, nos vemos el 4 de junio en Waco Cabañal.
0: Gràcies, Elena, gràcies. Ves ara, com vegem, la transformació digital no només va de tecnologia, sinó que va de competitivitat també.
2: Efectivament, iniciatives com esta jornada dins del marc d'Indy ajuden a les empreses a entendre, aplicar i aprofitar el potencial de les tecnologies digitals d'una manera realista i adaptada al seu context.
0: Pues sí, un primer pas per a convertir la innovació en oportunitats molt concretes. Així que, companya, ho deixem avui així, però el dimecres que ve parlem més d'innovació, de tecnologia i de molt més. Gràcies, Sara.
2: Gràcies, Begoña. Adéu. Fins la setmana que ve. Adéu.
3: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.
4: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
0: Després d'un hivern llarg i fred, per fi es nota que ens acostem a l'estiu. Pugen les temperatures, els dies es fan més llargs, les flors comencen a florir i a omplir els carrers de color. La primavera brilla amb tot el seu esplendor i amb l'arribada del bon temps arriben també aixes fruites de temporada a la nostra gastronomia. Avui tenim amb nosaltres a Mamen Eslava, de l'àrea de comunicació de consum, que ens parlarà sobre els nespres, un dels fruits més consumits en aquesta època de l'any. Mamen, benvinguda, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada a tots.
0: Explica'ns alguna cosa sobre els nespres.
5: Bueno, el nespre és un fruit molt primaveral. És de l'arbre que té el mateix nom i pertany a la família de les rosàcies. És un fruit que té una forma ovalada, la pell prou fina, dura i en un color pues, ataronjat. El mateix temps té una polpa carnosa, dolça, però un poquet àcida. I a més, pues, el seu sabor pues, pot canviar lleugerament pues, depenent de la varietat. Al seu interior pues, podem trobar pues, les seues llavoretes característiques marrons que són pues, de gran tamany, són granetes.
0: A més, en cada zona es diu d'una forma, no? Els sí. Nispros, els nespros, els nespres, d'on venen?
5: Bueno, pues venen de prou lluny. El seu origen es remunten fins als països orientals de la Índia, Xina i Japó. Al principi, fins al segle XIX, aproximadament, en aquestes zones només utilitzaven pues, aquest arbre amb fins decoratius només. I quan començaren a cultivar-lo amb fins comercials, el nespre ja va viatjar a través dels jesuïtes i els maris mercants fins a França i Itàlia, i més tard pues, va arribar a Espanya, des d'on es va estendre per tot el Mediterrani i el sud-est de la península ibèrica. I actualment pues, les zones més productores de nespres més importants a Espanya es troben a Granada, Màlaga i Alacant. I de fet, bueno, pues, així hi ha una varietat japonesa dels nespres que s'ha instal·lat a la localitat alacantina de Callosa d'en Sarrià, i bueno, pues, en Callosa des de 1992 pues, tenim la seva pròpia denominació d'origen, i bueno, pues, es disfrutem pues, a tope. Así.
0: A tope. Què pots contar-nos sobre els seus beneficis, que segur que són molts?
5: Bueno, és una fruita que conté molta aigua i fibra. Encara que la seva aportació vitamínica és més baixa que d'altres fruites, pues, podem destacar les vitamines del grup A i minerals, com el potassi, el calci i una quantitat pues, significativa d'àcids orgànics com l'àcid cítric. I a més, pues, és beneficiós per a regular l'activitat intestinal i si es pateix alguna gastroenteritis o alguna altra dolència estomacal pues, tenim un estómac un poquet delicat. I per la seva gran quantitat d'aigua tenen un efecte diurètic per ajudar pues, això, a eliminar més ràpidament les toxines, per la qual cosa pues, també són recomanables si tenim problemes.

0: renals i ajuden també a reduir el colesterol i els nivells de glucosa en sang, i recomanen pues, també per a dolències hepàtiques.
1: És molt interessant això que ens contes, jo desconeixia la meitat de coses, són molt útils per a moltes coses, sobretot a l'hora de tindre-los a casa, com poden conservar-los perquè no es facin roïns amb el calor.
0: Sí, el millor és consumir-los quan són frescs, perquè és una fruita que es desbarata pues, amb facilitat, i per evitar pues, això que es fiquen roïns, el millor és conservar-los dins del frigorífic. I a l'hora de comprar-los, per no tindre-los massa temps als nostres fruiters, l'ideal és triar els exemplars que estiguen més madurets. Ens hem de fixar bé en que la pell siga prou ferma i en que tinguin un color taronja intens. Aquests seran pues, els més sucosos i dolços.
1: I què passa si se fiquen pues, un poc, així n'hi ha massa maurs, no? Hi ha alguna forma d'aprofitar-los quan vegem que estan ja massa mollets?
0: Sí, si no volen tirar res, sempre hi ha alguna opció, pues, podem aprofitar els nesprés que estan massa madurets o un poquet lleig pues, per a fer una mermelada. Pues, com la faríem? Pues, els pelaríem, els llevaríem les llavors que porta dins, es barallem amb sucre i suc de llima i es deixarem pues, cuinar a foc baix durant quasi una horeta fins que obtinguem pues, una textura que ja ens agrada, que ja veig bé que està bé per a ficar una tostadeta i ja el tenim.
1: Sona molt bé, mermelada de nespres. Jo imagino aquestes torradetes amb mermelada quan arriba el bon temps, així que és una molt bona idea, sobretot per aprofitar-los, que no s'ha de tirar res, mament.
0: Exacte.
1: Moltíssimes gràcies, com sempre, i fins la pròxima.

0: És un certamen que es va celebrar fa poc a Islàndia, un dels països més fotografiats, més fotogènics del món, i que reunís a participants de més de 50 països i situa els millors creadors d'imatge del món en un mateix escenari. A més, este reconeixement, Ruiz, suma un nou èxit a un palmarès ja extens i consolida la seva projecció internacional, portant el nom de l'Alcúdia i de la Comunitat Valenciana també al més alt nivell de la fotografia artística i professional. I a més, ho ha fet en la categoria de fotografia artística, amb una imatge molt curiosa. És una foto en blanc i negre, senzilla però molt impactant, que ja havia sigut premiada a nivell europeu, i és una obra d'estil surrealista que destaca per una força visual i per una imatge un poc, com diguem, llamativa, que és un home damunt d'una gallina. Així que ens conte un poquet més sobre esta foto, sobre el premi i sobre tot el que hi ha detrás, tot el treball sobretot que hi ha darrere, el seu creador, Álvaro Ruiz. Álvaro, què tal, com estàs?
1: Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada.
1: En primer lloc, enhorabona per la fita aconseguida. Un concurs, Álvaro, que es va celebrar fa unes setmanes a Islàndia. No sé, conta'ns primer què ha suposat per a tu ser el guanyador del que és el considerat el Mundial de la Fotografia.
2: Encara estic en xoc.
0: Normal.
2: És brutal. És el més. I després d'ací ja no n'hi ha altre concurs més a nivell més important. És com el Mundial del Futbol, pues, de la Fotografia. És impressionant.
0: I com va ser aquesta experiència que la vau viure, no? Un dels països més impressionants també, més fotografiats i més fotogènics del món. Com va ser aquest concurs que tu vas estar ahí, clar, en Islàndia?
2: Va ser, a part, jo vaig tindre la medalla d'or, però per equips van quedar segons. Per un punt no mos emportarem el segon lloc, i a part en Islàndia tot el que van muntar allí era impressionant. Era una gala, va ser brutal. A part, ja t'he dit, molt content i molt satisfet d'haver pogut haver-me emportat la medalla d'or. Ja uns anys vas quedar tercer, i ara, pues, la veritat que el quedar primer ha sigut molt emocionant i molt, molt satisfet.
1: Clar. Ja hem contat què és el que es veu en la fotografia, que ara direm també on la gent pot veure-la, no? Però és un home damunt d'una gallina, però segur que és una peça que amaga molt més, no? Quina és la història o el concepte darrere d'una foto guanyadora?
2: Va néixer com a... Bueno, aquesta obra naix de la voluntat de representar l'atenció entre l'instint animal i la condició humana. També. Entonces volia crear una imatge impactant. També que la fotografia és un poc és surrealista i també en metàfora visual. No buscar ser literal, sinó provocar preguntes. Me va néixer a mi aquesta idea perquè tot comença entre la meva dona i jo, que discutirem un dia dalt de l'estudi, de fer un xicotet espai per fotografiar xiquets, i van discutir un poc i m'ha dit, no me montes el pollo per una coseta aixina.
0: Ah. Entonces, a partir d'aquí,
2: me vaig imaginar tot.
1: Tu t'imaginaves a tu muntat en un pollastre, bàsicament.
2: Entonces, clar, me va vindre la imatge d'este personatge que va fotografiar, que portava ja anys, diguem-me, de que li fera un retrat, i clar, me recordava que tenia la pell crema, i el muntar el poll i tot, la gallina i tot, junt a la pell crema que tenia aquest xic. I després me se va ocurrir ficar en les ulleres d'estes de soldar, és que si tu veus la foto i veus el poll, bueno, si veus el personatge i veus el poll a tres, que hasta se semblen.
1: Ostres,
2: i, clar, molts companys me diuen, hòstia, has creat un deport diferent, saps? Sí. Perquè està el de cavalls i ara està el de gallines, saps?
1: Sí,
2: era
1: sí.
2: Un poc així, és la comèdia que m'ho va riure prou després del muntatge, perquè també per crear el muntatge i tot va ser molt laboriós i molt... perquè quedara bé, saps?
0: Sí, això te volíem preguntar, que quant de temps i quanta preparació, no, implica una imatge com aquesta?
2: És un procés creatiu, claro, el muntatge, la il·luminació, la postura dels personatges, les hores d'edició, pues, és una obra molt treballada tècnicament. Hi ha gran feina de composició i expressió corporal de producció per aconseguir aquesta imatge coherent, però per a que l'obra fora inquietant. Que te preguntes tu, ostres, això què és? Com... és de deberes? És real?
0: I per què

0: Que vas triar el blanc i negre. Perquè és arriscat també, no, entenc, en el món de la fotografia.
1: Sí. El blanc i negre és que em permet eliminar distraccions i concentrar tota l'atenció en els personatges. Uh-huh. La textura, la tensió muscular i l'expressió emocional, jo crec que es veu fins més quan la veus tu en blanc i negre. Uh-huh. I la textura de la pell, de les plomes...
2: Sí, no? D'aixòs detalls, no?
1: Sí.
2: Clar, igual molta gent està preguntant-se si és una fotografia, evidentment és una fotografia teua, però com té temps de preparació... I hi ha alguns elements, no, que tu tens en compte a l'hora de, no sé, un possible editat. Com es fa això a l'hora de presentar un concurs?
1: Jo abans de fer una foto d'estes sempre me faig un croquis, o intento fer-me un dibuix abans. I en alguns elements, pues, també intentar buscar a veure quina il·luminació posa abans de ficar al personatge i al que vaig a fer. Sí. Sempre intentant... muntar-me-ho abans, per veure com queda.
2: Uh-huh. Uh-huh. I en quin moment descobreixes tu aquesta passió per la fotografia i sobretot aquesta fotografia més professional, més elaborada, no? I de cara a poder presentar-la a concursos?
1: Jo és que també porto anys presentant-me a concursos. Uh-huh. Jo des de 7 anys, bueno, als 6 ja anava jo, els meus pares que són fotògrafos, ja anava a les bodes.
2: Ah, sí? Ja tenies aquesta passió, no?
1: Sí, sí, m'agradava. Sí. Entonces, als 7 anys ja vas decidir treballar en ells, i ja poquet a poquet ja anava a events i coses d'estes. I ja a partir del 2010 vaig començar a apuntar-me, pues, per exemple, a la Federació Espanyola, que allí el que estan són les qualificacions, que són te corregeixen, t'ensenyen a fer les composicions, te corregeixen errors, i a partir d'ahí ja vaig començar ja, pues, a crear les meves històries, les meves cosetes per intentar presentar a concursos i coses, i la veritat que a partir d'ahí va ser, ha sigut des de 2010 que has començat a presentar-me a concursos, a part ha tingut que formar-me abans, sempre sí. Una formació abans per presentar-te a concursos, i la veritat que és el meu hobby.
0: Uh-huh. I quin pes tenen realment estos concursos en la carrera d'un fotògraf, no? Imagina que obrin portes de veritat, bueno, el Mundial no obrirà totes les portes del món, no? Mai millor dit, però quin pes tenen per a una carrera, com funcionen de bé estos concursos?
1: És més reconeixement. Uh-huh. A nivell internacional. No guanyes res, no te paguen res, ho fas, uh-huh, perquè t'agrada. Bueno, a part, te que seleccionar el seleccionador, passes certs cortes d'estos pa que te seleccionen. És això.
2: Sí, el reconeixement que deies, no? Que et dona
1: dir
2: que he guanyat el Mundial de la Fotografia, no?
1: Sí, a part, és sí. Això, és el que pues te valoren, el reconeixement, i a part el la gent del poble.
2: Claro, home. L'Alcúdia, bueno, veritat, estaran ben orgullosos. Totalment. I, Álvaro, en un món en el que vivim, t'ha marcat per xarxes, per telèfons, per tot lo digital, per la intel·ligència artificial, com definiries un poc el moment actual que viviu els fotògrafs?
1: Jo veig de transició. És com la revolució industrial, que és tot, està canviant tot a molt de pressa, entonces tens que anar pues, quasi al dia de tot el que deixen de les ferramentes noves, tens que anar evolucionant molt de pressa perquè si no te pots quedar darrere. I també en el sentit de retocar, de presentar els àlbums, també hi ha ferramentes que, o sea, tu, per exemple, per almenys als fotògrafos, ens estalviem hores de retoc. Uh-huh. Per lo menos ja no estàs hasta les tantes de la nit retocant, o saps? Van aixint ferramentes el dia de la IA que van evolucionant i van, per lo menos a nosaltres, bueno, als fotògrafs, per ara, de moment, molt bé en el que és el treball.
0: Uh-huh. Sí, ara que parlava...
1: Aixirà algun dia,
0: sí.
1: Aixirà algun dia, pues, això, que a millor fas una foto de carnet, fas una foto en el mòbil al xiquet i te ficarà de comunió, te ficarà de sort, te ficarà de tot, però...
0: Ja.
1: És que si volen les mares viure el moment ixe dels xiquets que visguen el moment ixe de la comunió, que es fotografies, pues jo crec que mai se perdrà.
2: Exacte. Les fotos, no? Són els records vius, sí, que tenim dels moments
1: bodes,
2: de la nostra vida.
1: Com les, sí, bodes, els moments...
2: Exactament.
1: Això serà...
2: O quan som menuts, no? Com recordaríem alguns moments de quan som menuts, de quan hem anat en la nostra àvia a collir taronges, si no tenim aquesta fotografia, que és el viu moment de fer-nos recordar aquest moment, o de, perquè érem molt menuts i tant, no recordem com va ser, però ho fem gràcies a una fotografia, no?
0: Sí, que de fet, ara mateix és el teu mercat. No, Álvaro?
1: I a paper. Perquè en el mòbil al final se perden.
2: Sí, exactament. Jo crec que molta gent s'ha conscienciat en els últims anys, no? De tot, de lo digital està molt bé, però d'ací uns anys, quan vulguem tindre certes fotos, i a molts ens ha passat que ens ha trencat l'ordinador, el mòbil, que hem perdut eixes fotos que teníem d'eixe viatge o d'eixa època de la nostra vida, que i el paper jo crec que en els últims anys ha tornat a tindre més valor, no?
0: Tu diries que està tornant, Álvaro?
1: Sí, està tornant, poquet a poquet està tornant. La gent s'està donant compte de que eixe àlbum de tota la vida el pots veure sempre que vols. En canvi, les fotos en el mòbil les pots perdre i ja pots pa sempre.
2: És una llàstima. Sí, sí.
1: Deia però sí que està tornant.
2: Sí, veritat. Sí. Deia jo abans, Álvaro, on podem veure la teua fotografia? No sé si tens xarxes o algun tipus de web i podem veure altres treballs teus. No sé si tens pensada fer alguna exposició.
1: En la FEFI està penjat com a... Allí estem els cinc espanyols que aconseguirem medalla. I després, en la pàgina web, tinc el que són tots els premis allí. I sí que ha fet exposicions, però no les tinc penjades en la web, totes les fotos.
0: Bueno, i sobretot físicament et podem trobar en l'Alcúdia, per supost, no? On desenvolupes la teva feina com a fotògraf.
1: Sí, i és que això fa més de hobby, eh? Jo soc més de fotògraf de bebès, d'embarassos, comunions, de bodes, de la BBC que es diu. Però com a hobby, el mes que agarré de vacances és quan m'agafé a fer coses d'aquestes, que és el que m'encanta.
2: Sí, sí. Doncs Álvaro Ruiz, veí de l'Alcúdia, professional de la fotografia, campió mundial d'este concurs, el Mundial de la Fotografia, el World Photography Cup. Enhorabona i moltíssimes gràcies per apropar-nos un trosset de la teua feina i d'aixos reconeixements que nosaltres traguem pit, no?, de la gent de la comunitat que sempre fa fites importants, i en el teu cas creguem que és una de les més reconegudes i més boniques també, dedicades a la fotografia.
1: Pues molt agraït i moltes gràcies per donar veu a este premi meu.
2: Gràcies a tu, Álvaro.
1: Molt content.
2: Enhorabona. Adéu. Bé, Andrea, que no tenim temps, William, per a més. S'ha tirat el temps damunt, però demà els dijous de molta música i d'altres coses més culturals. Gràcies, companya.
0: Adéu.
2: Ho deixem així, que tinguem molt bona vesprada. Continuem ara en Onda Cero. Adéu.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Són les 3 de la tarda i les 2 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, resumimos en 3 minutos la actualidad de este miércoles, en el que han comparecido ya los ministros Mónica García y Fernando Grande-Marlaska para actualizar la situación del crucero con casos de antivirus. Han confirmado que el barco va a seguir su viaje hacia Canarias, llegará este fin de semana. Los 14 españoles que viajan en el crucero serán evaluados y evacuados en un avión militar una vez que lleguen al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Desde allí serán trasladados a Madrid, al Hospital Militar Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena hasta confirmar que no han desarrollado la enfermedad durante el tiempo, ha dicho la ministra, que sea necesario. Ha trasladado además un mensaje de tranquilidad.
7: Desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España activó el seguimiento de la situación junto a la Organización Médica, a la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la Comisión Europea, los países implicados y el Gobierno de Canarias. Yo misma he estado en contacto con el presidente Clavijo, el secretario de Estado, con la consejera en funciones, el director general de Salud Pública, con su homólogo en Canarias.
5: Respondía así la ministra a las quejas del presidente canario esta mañana en Más de Uno. Ha negado la falta de comunicación con Canarias, ha asegurado que ha mantenido en todo momento el contacto con Fernando Clavijo. Ha explicado además el ministro del Interior que la Organización Mundial de la Salud sostiene que Canarias y España reúnen las condiciones para el desembarco y protección de la salud y que se ha activado el mecanismo europeo de protección civil. Recordamos, el número de posibles infectados se eleva a 8, incluyendo 3 fallecidos, un paciente en estado crítico y 3 personas.

0: tenemos una conversación pendiente.
1: Iñaki Gabilondo.
2: La emoción de estar vivo, la conciencia de estar vivo y la lucidez de estar vivo, esa es para mí toda mi visión desde que empecé.
1: Belén Rueda.
3: Estoy hasta las narices de lo de fuerte y valiente, porque te ponen la etiqueta de fuerte y valiente y entonces ya vale todo.
1: La noche de Aymar, nuevo programa. Esta noche a las 11 en La Sexta. Un pedazo de cadena.
4: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
5: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
4: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
5: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
4: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
6: Onda Cero, La Ribera.
7: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
8: Tot van sorgir a Gandia, a mitjan de la dècada del 2010, impulsat per músics compromesos amb la cultura local. Des dels seus inicis van apostar per cantar en València i per una fusió d'estils que trencava amb les normes del gènere. L'aventura va començar amb Tempestes venen del sud, el seu primer disc. En ell combinaven el millor ritme amb lletres crítiques sobre temes socials, la qual cosa els va donar visibilitat i reconeixement dins del panorama alternatiu. En treballs posteriors, com Raval i Llepolies, el grup va consolidar el seu so i va ampliar el seu abast. De fet, han sigut reconeguts a l'àmbit cultural valencià. El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Viñarroc i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Zoo ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar.

0: por tu oro usado. Tasación sin compromisos. Compra de oro Santos Patronos. Avenida Santos Patronos 26, Alcira.
1: La regidoria de serveis per a la ciutat informa. Els contenidors d'orgànica, els marrons, ja estan tancats per millorar el reciclatge, evitar impropis i mantindre la ciutat més neta. Per obrir-los hauràs d'utilitzar la clau magnètica que obri la porta superior. Encara no la tens? A què esperes? Passa per les oficines de Fobasa, al carrer Lizardo Piera 5 i te la donaran. Reciclar bé té avantatges per a tots. Més residus, més estalvi i un futur més verd. Regidoria de Serveis per a la Ciutat de l'Ajuntament d'Alzira i Fobasa. Recicla bé, guanyem tots.
2: Alzira torna a respirar verd. Arriben les jornades d'Alzira en verd al voltant de la biosfera, un espai per descobrir, aprendre i viure.

Festival amb el so únic i captivador del clarinet, on la música respira, vibra i es viu. Amb dos concerts excepcionals, la Unió Musical L'Harmonia i la Societat Unió Artística Musical, amb un ambient proper i ple de sensibilitat musical i on podràs ampliar l'experiència cultural visitant les nostres exposicions. Vine a Montclar Fest, 8 i 9 de maig. Ajuntament de Montroi.

0: Desveló ayer que el gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a casi 2.400 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones. Algo que, claro, está ya analizando Bruselas.
1: Sí, la Comisión Europea está revisando la información publicada por el Tribunal de Cuentas, una situación donde el órgano ejecutivo puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflictos de interés si el Estado miembro no corrige la situación. Esta acción del gobierno realmente es por la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2023. La ausencia de presupuestos hace que se recurra a modificaciones para atender gastos ineludibles, entre ellos pues el pago de las pensiones. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la legalidad del uso de los fondos.
2: Estamos en un contexto de prórroga presupuestaria donde la asignación de la capacidad de gasto, es decir, esos créditos presupuestarios, pues evidentemente tiene que realizarse a través de técnicas o ajustes presupuestarios entre unas partidas y otras, de que la totalidad de los fondos del plan de recuperación se destinarán a las inversiones previstas.
0: El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, e insiste en enviarla a un juicio por jurado popular. También rechaza el recurso de reforma de su asesora, Cristina Álvarez. Informa Gabriela Olías.
3: Juan Carlos Peinado rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Begoña Gómez contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado. El juez argumenta que el juicio debe recaer en un jurado popular porque el tráfico de influencias se cometería para facilitar, dice en el auto, la ejecución de los otros delitos, y si se instruyeran o juzgaran por separado, se rompería la continencia de la causa. Peinado ha citado además como testigo el próximo 14 de mayo al empresario José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes, quien se habría reunido con Gómez y su asesora Cristina Álvarez. El magistrado rechaza igualmente el archivo de la causa, el cual pedían las defensas de los tres imputados, Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
0: El estudio Ghibli de ese genio llamado Hayao Miyazaki ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Esta empresa de animación japonesa será condecorada en la próxima gala, donde el jurado ha destacado su capacidad para transformar excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación. Conocido por El viaje de Chihiro, por El chico y la garza, la princesa Mononoke, El castillo ambulante. Bueno, tiene varios Óscar, a mejor película de animación. Oviedo, Arturo Téllez.
4: El primer gran éxito fue Nausicaa del Valle del Viento, una película basada en un manga creado por un hombre esencial en estas producciones, Hayao Miyazaki, que además tiene ya dos Óscar. Una narrativa diferente, una estética singular, la cultura popular japonesa se hizo global con estas producciones y clásicos como El castillo en el cielo o Mi vecino Totoro. Entre los motivos del premio están los que resalta la jurado y directora de Meta España, Irene Cano.
5: Que huye del eurocentrismo, donde posiblemente estos problemas estén más apaciguados. Hay muchos lugares en el mundo donde esto no es así y convertir a las niñas en heroínas y que crean que lo pueden ser es darles alas.
4: El jurado aprecia que las películas de Estudio Ghibli trascienden generaciones y son referente para los desafíos de la sociedad globalizada.
6: La brújula con La Torre.
7: Ey, tú, ¿qué haces?
8: ¿Tienes ahí a papá o a mamá?
7: Porque somos Bubus Kiski y os vamos a enseñar a todos a gestionar la información.
8: A usar con cabeza la tablet, los videojuegos o el móvil.
7: Y a estar seguros en Internet. Búscanos en la app de AmiBox y en plataformas de vídeo.
9: AmiBox, un proyecto de Fundación A3 Media para toda la familia.
0: Tengo que contaros una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España.
10: Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Toma nota, 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo.
6: La brújula.
0: Hola Edu Pidal, ¿cómo estás?
11: Muy buenas, La Torre.
0: ¿Cómo estás tú? El día después de la gran decepción.
11: Sí, no tendremos un equipo español en la Champions, porque el Arsenal ganó ayer al Atlético de Madrid con un gol justo antes del descanso que el Atleti fue incapaz de igualar. Pasó el Arsenal de Mikel Arteta, que hoy va a conocer a su rival en la final, el Bayern o el PSG. Juegan desde las 9 en el Allianz Arena. El partido de ida, que fue inolvidable, acabó con un 5-4 para los parisinos. Si el que pasa es el PSG, habría dos entrenadores españoles en Budapest en la final del próximo 30 de mayo. Arteta en el Arsenal, Luis Enrique en el PSG. Del partido del Atleti, además de la decepción por la eliminación, crece la indignación por el arbitraje. Reclaman un penalti no pitado sobre Griezmann, otro sobre Juliano, en el que pitan fuera de juego previo, que no lo parece y que tampoco se vio en una repetición por televisión. Sobre esto ha hablado hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Luego lo escuchamos en Tiempo del Deporte.
0: Ha hecho un buen resumen, ¿eh?
11: No, no, ha hecho un resumen futbolero propio de un analista de Radio Estadio Noche.
0: Un poco parcial, es verdad, porque él es muy
11: subjetivo, desde la subjetividad colchonera. Luego te cuento la Euroliga de baloncesto, el tenis en Roma, todas las 9 menos 20.
0: Y ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
6: En Onda Cero, la brújula de Madrid.
12: La brújula Comunidad Valenciana, Ramón Pérez.
13: La valenciana que es troba a bord del creuer de l'Atlàntic afectat per ixe brot d'antivirus es troba en bon estat de salut. La Conselleria de Sanitat afirma mantindre contacte constant i permanent amb el Ministeri per a acompanyar a la valenciana, però també per a fer seguiment de l'evolució d'estos casos. Els experts d'ací insisteixen un dia més. Crida a la precaució, sí, però també a la tranquil·litat. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. La negociació de la vaga educativa indefinida es manté sense canvis, és a dir, es manté totalment bloquejada. Queden avui 5 dies per a que comenci i els sindicats mantenen les seues mobilitzacions. I pendents, a més del canvi d'horatge que esperem en les pròximes hores, el control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Conselleria de Sanitat assegura estar en contacte amb el Ministeri per eixe brot d'antivirus al creuer que es troba ara mateix aturat a l'oceà Atlàntic, un creuer al qual viatja, recordem, una científica valenciana, Aitana Forcén Vázquez, que és oceanògrafa. Aseguren que ella es troba en bon estat de salut a dia d'avui. El conseller Marciano Gómez insisteix en la seva crida a la tranquil·litat, explica que el contagi d'antivirus entre humans és molt difícil i que ara mateix es troba limitat al vaixell.
14: Es muy difícil la transmisión entre personas, ya lo sabéis, es un mensaje de tranquilidad. Es un tema que se han producido casos en Argentina, el hecho de que si los contactos fueron previos a subirse al barco o no. Pero lo que decía, estamos desde la Dirección General de Salud Pública y concretamente de la Subdirección General de Epidemiología, constante y permanentemente con el Ministerio para estar coordinados.
13: Tranquil·litat i confiança en el sistema que comparteixen també experts com ara l'epidemiòleg valencià Salvador Peiró, de Fisavio, parla d'una possibilitat de contagi molt reduïda, descarta una hipotètica pandèmia d'antivirus, encara que sí que avança que continuarà havent-hi més casos. Són declaracions a l'Agència Europa Press.
15: A ver, una pandemia es muy improbable en virus que se transmite muy difícilmente entre humanos, en virus que se transmiten por sangre como el ébola o similares, no vamos a tener pandemias. Esto, pasado el caso este, seguiremos teniendo casos aislados en algunas zonas rurales o en algún momento en algún sitio, pero en términos de pandemia o de amenaza a salud pública global no lo es.
13: 5 dies falten avui per a que arranque, per a que es materialitze la vaga indefinida del professorat valencià, i el ben cert és que ara com ara el pols entre la Conselleria d'Educació i els sindicats convocants es manté i no sembla, de fet, que haja indicis d'acord. Avui dimecres representants dels sindicats s'han concentrat a les portes del Palau de la Generalitat en un nou acte de protesta que ha cobert Núria Moreno.
16: Demanen al president Juan Fran Pérez Llorca que medie entre educació i Hisenda, sobretot pel que fa a les reivindicacions salarials, i que propicie una negociació real. Marc Candela, portaveu de l'STPB.
17: Nosaltres el que volem és negociar, i demà tenim una oportunitat en una mesa sectorial que tenim, en la qual només volem parlar de burocràcia, però nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
16: El cap del Consell ha avançat que demà en la mesa sectorial la consellera d'Educació, Carmen Ortí, acudirà amb una proposta.
18: Jo crec que hi ha d'haver enteniment, hi ha d'haver propostes per part de la gent que va a haver-la, també hi ha d'haver enteniment per part dels mestres i professors, i sobretot hi ha d'haver una garantia de que ningú alumne tinga ningú problema a l'hora de ser avaluat per els seus professors. I jo crec que hi ha que combinar tot això i estic segur que arribarem a un enteniment.
16: Els portaveus sindicals insisteixen que les seues reivindicacions són perfectament assumibles. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Kilian Cuerda, d'UGT, i José Seco, de CESIF.
19: actualitzar els nostres sous, millorar les plantilles, baixar les ràtios, reduir la burocràcia i que tinguem unes instal·lacions dignes. També que la nostra llengua, el valencià, tinga un tractament de llengua oficial.
20: Una sèrie de reivindicacions que estem fent, que són amples, no és només el salari, però no són desgavellades, són prou normals i que qualsevol persona, independentment de la seva orientació política, entendria que s'atengueren.
21: Hablar de negociar sin una proposta econòmica i sin unes medidas determinades, entendemos que és dilatar el tema de la negociació.
16: Este migdia estava prevista una mediació en el Tribunal d'Arbitratge Laboral entre els sindicats convocants i Educació per a buscar una solució i desconvocar la vaga, però, segons les TPB, la conselleria no s'ha presentat. Fons del departament diuen a Onda Cero que no han acudit perquè demà, com dèiem, com ha anunciat el president, presentaran una proposta als sindicats.
13: Se sumen al suport a la convocatòria de vaga FAMPA València i Escola Valenciana, que han llançat una pàgina web a la qual es pot signar a favor de la vaga tant a títol individual com en nom de les associacions de famílies de l'alumnat. FAMPA, en el seu cas concret, havia anunciat ja el seu suport a la vaga. Elisabet García és la seva presidenta.
22: Davant la poca responsabilitat i la falta de respecte a la comunitat educativa que està demostrant tindre aquesta conselleria, tot suma cap a una vaga. I no anem a parar fins que la conselleria no es doni solucions de veritat, unes respostes clares i s'assenta a negociar, això va continuar.
13: Demà dijous serà ja un dia important perquè començaran els tancaments del professorat als col·legis i instituts de tot el territori, per exemple, al Figueres Pacheco d'Alacant, al Josep Rivera de Xàtiva, al Berenguer Dalmau de Catarroja o al Sebastià Elcano del Grau de Castelló. A més, la plataforma d'escòlites infantils de 0 a 3 anys d'ací de la comunitat ha convocat per a demà dijous una vaga a les escoletes demanant, d'entre altres qüestions, la reducció de ràtios per a garantir una atenció individualitzada i recursos també per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques. I també demà dijous s'obrirà el termini d'admissió als centres educatius per als xiquets i les xiquetes nascudes el 2023 que s'incorporen per primera vegada al sistema educatiu valencià. El procés es prolongarà fins al 18 de maig. Amparo Sánchez.
23: De les unitats oferides, 1.500 corresponen a centres públics i 528 a centres concertats. Segons Jorge Cabo, director general de centres docents, malgrat reduir-se en 226 el nombre de xiquets respecte a este curs, s'incrementen en 6 les unitats.
24: Para escolarizar a menos alumnos, 35.378 nacidos en 2023, contamos con un número total de unidades superior, 2.028. Habrá más unidades a pesar de escolarizar a menos alumnado. En aquellas localidades en las que el número de nacidos en 2023 baja considerablemente, se ha establecido una ràtio màxima inferior a los 25 alumnos.
23: Es presta especial atenció a les zones en risc de despoblació, on es mantindran les aules amb 3 alumnes i es crearà una segona unitat quan hi hagi 5 alumnes. El pròxim curs també s'incrementaran les unitats específiques d'atenció a menors amb necessitats especials amb la creació de 36 unitats.
13: Les 7 i 27 de la vesprada avui ha quedat convocada la manifestació Amazon a la presó corresponent a este mes de maig. Serà el dissabte 30 a les 7 de la vesprada amb vigília des de la plaça de l'Ajuntament de València. Convoquen una vegada més associacions, entitats i organitzacions socials valencianes. Del dia a dia de la reconstrucció, la Generalitat ha donat avui per tancades, per clausurades, les campes d'Utiel i de Sot de Xera. Connectem amb la nova emissora d'Onda Cero a Requena. Connectem amb Dani Rodrigo.
25: Estos espais s'havien posat en marxa per a facilitar la gestió i retirada ordenada dels residus generats durant la Dana i les actuacions posteriors. El comissionat de la Dana, Raúl Mérida, assegura que la Generalitat ha actuat acompanyant els municipis en una tasca que sobrepassava la capacitat municipal. Ho escoltem.
26: Una tarea con que es municipal entendíamos desde el primer momento que sobrepasaba con mucho lo que era la capacidad, la posibilidad de llevarla a cabo desde los propios municipios. En total, en Utiel, desde la Generalitat Valenciana hemos invertido más de 30 millones de euros.
25: El tancament dels punts d'ampliament marca la finalització d'esta fase del dispositiu en el marc del procés de reconstrucció i normalització de les àrees afectades.
13: La Unió Llauradora denuncia que el govern central segueix sense reparar algunes de les parcel·les agrícoles afectades per la Dana ara fa ja més d'un any i mig. Segons el secretari general Carles Paris, se'ls argumenta que una reassignació pressupostària ha impedit iniciar els treballs a l'abril, tal com estava previst, però reclamen més informació i dates concretes de quan s'iniciaran aquestes actuacions.
27: Segueix existint un malestar de nombrosos llauradors afectats que segueixen sense aparèixer en els llistats publicats de les ajudes per a la reconstrucció d'infraestructures agràries. Urgeix conèixer l'estat actual de les obres i cal conèixer també els plaços per a donar la major informació.
13: El que sembla preocupar ara és el barranc del Carraixet, al nord de la capital valenciana. L'Associació Valenciana d'Agricultors critica que el llit del barranc es troba ple de canyes i de malesa i que això suposarà un perill en cas d'avinguda d'aigua si la situació no es soluciona. Una denúncia a la qual s'ha sumat avui l'Ajuntament de Gàtova, a la capçalera del barranc, a la Serra Calderona. El consistori urgeix a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a actuar sobre el Carraixet per a garantir la seguretat ahir i aigües avall, i no només per una avinguda d'aigua, diuen, sinó també pel risc

0: que suposa en matèria d'incendis forestals ara de cara a l'estiu. D'ací a una setmana, dimecres que ve, la vall de Llorac-Cofrents viurà un simulacre d'accident a la central nuclear. Les autoritats llançaran aleshores un avís és alert especial que rebran els 4.000 veïns que viuen a la zona. L'objectiu és comprovar que eixa alerta arriba correctament als mòbils i estarà així preparats. El simulacre començarà a les 11 del matí i durarà uns 15 o 20 minuts. Avui el subdelegat del govern central a València, José Rodríguez, ha mantingut una trobada de treball amb alguns dels alcaldes de la comarca per a informar-los dels detalls del simulacre de dimecres que ve.
1: Una alerta, un simulacro, es una herramienta pues muy idónea para pues para llegar y verificar los sistemas de alerta, porque es ágil, es rápido y puede llegar a toda la población, porque hemos visto ya que es un sistema generalizado y que es bastante efectivo.
0: La patronal hotelera valenciana Osbec ha celebrat avui la seva assemblea general que ha sigut a l'aeroport d'Alacantells. L'entitat ha reivindicat el bon moment que, segons asseguren, travessa en estos moments el sector turístic a la comunitat valenciana. Per això diuen que és necessari que les institucions invertisquen en la millora de les infraestructures, encara que Osbec en esta assemblea ha tornat a mostrar el seu rebuig a una possible taxa turística. Peníscola, al Baix Maestrat, per exemple, rebrà entre 2027 i 2028 un total d'11.000 turistes austríacs. L'aeroport de Castelló obri ara noves connexions a charter que se sumen a l'operativa ja tancada per a aquest estiu amb l'arribada de 2.700 turistes eslovacs. Onda Cero a Castelló, Juanjo Tobar.
2: La programació contempla 24 vols en 2027 i 30 en 2028, concentrats principalment a la primavera, fet que contribuirà a desestacionalitzar el turisme. Així ho explicava la directora de l'aeroport, Raquel París.
3: Con 24 vuelos durante la anualidad del 2027 y con 30 vuelos durante la anualidad del 2028. Canalizará la llegada de un total de 11.000 turistas austríacos a la provincia de Castellón.
2: Cal recordar que a més este estiu se suma una altra operativa charter que portarà més de 2.700 turistes eslovacs a hotels de tota la província.
0: De la crònica de tribunals, un cambrer de Benidorm ha sigut condemnat a un any i 7 mesos de presó per humiliar i agredir a dos clients per la seva orientació sexual. Onda Cero a la Marina Baixa, Anna Climent.
4: Així és, els fets van ocórrer en la matinada del 30 d'octubre de 2022 en un pub de Benidorm, quan un cambrer es va dirigir a una parella amb insults homòfobs davant d'altres clients. En intentar abandonar el local, l'acusat va colpejar a un d'ells amb una forta punyada, fent-ho caure a terra. L'altre va tractar d'intervindre i també va ser agredit. Els dos van requerir assistència sanitària. L'Audiència Provincial d'Alacant li condena a un any i 7 mesos de presó, a multes per un total de 2.160 euros i a indemnitzar amb 440 euros a cada víctima pels danys causats.
0: I la Policia Nacional ha detingut tres joves, un d'ells menor d'edat, que accediren el passat cap de setmana als túnels del metro de València a peu. Va ser en la nit del dissabte al diumenge. La seva presència als túnels va ser advertida pels maquinistes, que donaren avís a la policia. Metro València hagué de paralitzar la circulació de les línies 3 i 9 durant 20 minuts i il·luminar també els túnels per a poder donar amb els joves que es trobaven als túnels. Encarem ja la recta final de la brújula valenciana. Això significa que fem una primera parada als esports. Sergi López, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada.
0: Que ja m'avançaves ahir a esta hora que sí, havíem de parlar avui de bàsquet.
5: I
0: eh?
5: Molt. Sí, perquè juga la vida València Bàsquet a Grècia, l'OHK de Atenes, davant Panathinaikos, després de tota la polèmica al segon partit de la sèrie, que on va caure, recordem, València Bàsquet a la pròrroga, uh-huh, la sanció al president de Panathinaikos, que no pot estar en este partit, i la multa de munt és de 10.000 euros.
0: Vaya.
5: Tot i això, pues, proteccions en la banqueta de València Bàsquet, molta atenció, i és que els partits de bàsquet a Grècia, Olympiacos i Panathinaikos, solen ser, no sé com dir-ho, calderes, però més que calderes...
0: Alt risc.
5: Sí, tensió, tensió, molta tensió en els partits, bengales dins dels pavellons.
0: Wow.
5: És un ambient, jo diria inclús que hostil, que és la paraula que no trobava, i evidentment és el que té València Bàsquet avui a l'OHK d'Atenes. I anem a veure si podem forçar el quart partit. És complicat perquè és el millor equip de l'Eurolliga, però a les 8 i quart arranca aquest partit i estarem evidentment pendents del que faci l'equip de Pedro Martínez. Dos apunts ràpids en lo futbolístic a València, perquè Karim Tunde sí que arriba al partit de divendres davant Osasuna en el Llevant i no ha entrenat Lucas Beltrán. Això vol dir que té pràcticament impossible arribar al partit de diumenge davant l'Atlètic Club. Així que és una jornada decisiva per la part baixa de la classificació, on el Llevant per futbolistes també

0: el Valencia en el cas de Lucas Beltrán. En el Villarreal el que volen és el rècord de punts i ja estan a la Champions i per què no tractar d'abastar la tercera posició. Víctor Franco, bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Primera sessió de treball de la setmana avui per a un Villarreal Club de Futbol que des d'avui comença a preparar el partit del proper diumenge en Mallorca. Un conjunt, el Groguet, que a més a nit va perdre l'opció de guanyar 5 milions d'euros, és que haguera ingressat si l'Atleti de Madrid haguera jugat i guanyat la final de Lliga de Campions en virtut del traspàs d'aquest estiu d'Àlex Baena.
0: Gràcies, Víctor. També primera sessió per a l'Elx després del dia lliure d'ahir. De Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buenas tardes. En el Elche de Sarabia está pendiente del isquiotibial de Rafa Mir, baja en Vigo y duda para el partido de este sábado contra el Alavés. Hoy en la vuelta a los entrenamientos del equipo ilicitano ha estado ausente, no se ha ejercitado junto a sus compañeros. Tiene una elongación y es verdad que quedan 3 días para el choque ante los Babazorros, pero no está nada clara su participación en el trascendental partido ante los de Quique Sánchez Flores.
0: Gràcies, Felipe. I en la capital, l'Alacantina. Quina és l'última hora en la vessant esportiva? David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. El Hércules sigue preparando el penúltimo partido de Liga que va a tener en el Rico Pérez este sábado frente al Ibiza a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Enterradas las opciones de disputar el playoff de ascenso, el conjunto alicantino necesita un empate, una victoria para amarrar de forma matemática la permanencia. Se esperan críticas en el Rico Pérez después de una temporada decepcionante.
0: Gràcies, David. L'actualitat esportiva que avui sí o sí mira el bàsquet.
4: Mira el bàsquet? Eres optimista amb el bàsquet?
0: No.
4: O això
0: per l'aigua, perquè és pràcticament impossible,
4: és difícil,
0: guanyar a Panathinaikos al seu camp. És cert que en la fase regular ja ho vas aconseguir, però Bordalàs diu allò de esto es fútbol, papá. Pues en el cas del bàsquet, estos son los playoffs, papá. I així se juga una altra cosa i València Bàsquet ho té complicat.
4: Paraula de Bordalàs, per tant. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, adeu.
4: Estem pendents una vesprada més de totes aquestes tempestes que naixen a les comarques de l'interior i que van avançant a poc cap al litoral, arribant a la costa en algunes ocasions. Tempestes típiques, diuen els meteoròlegs d'esta època de l'any. Demà dijous l'oratge canviarà radicalment amb pluges tot el dia generalitzades a tot el territori. AEMET ha decretat ja avisos que seran d'especial importància a eixa àrea habitual, podríem dir, de la Safor i de la Marina Alta. Ahir és on les pluges seran més fortes i més abundants demà dijous. Així està la Comunitat Valenciana a 6 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat nacional i internacional ací, a la ràdio, ràdio en directe, la brújula d'Onda Cero, amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero, La Ribera.
8: El CIRA torna a respirar verd. Arriben les jornades del CIRA en verd al voltant de la biosfera, un espai per descobrir, aprendre i viure la sostenibilitat en primera persona. Gaudis del 4 al 14 de maig de xerrades, tallers i activitats obertes per entendre els reptes ambientals i imaginar noves formes de viure millor. Consulta la programació en alcira.es. Alcira en verd. Ajuntament d'Alcira.
9: Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
10: las ideas,
9: los planes.
10: Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
9: Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
11: ¿Buscas coche? En Spoticar Alcira lo tenemos claro. Somos líderes en vehículos de ocasión multimarca con un gran stock de seminuevos y kilómetro cero listos para ti. Tasamos y compramos tu coche al momento. Y además financiamos a tu medida para que estrenar coche sea más fácil que nunca. Ven a Spoticar Alcira en la Avenida dels Drets Humans frente a la Clínica Tecma. El coche que estás buscando te está esperando.
12: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio, tu publicidad. En A3 Media Radio.
13: Llama a

0: per tal d'obrir distància. El Llevant, per no perdre l'últim tren i amb molta més tranquil·litat, el Villarreal per aconseguir el que seria la tercera posició de la Lliga. Així que anem a conèixer l'última hora des de cadascuna de les emissores de Onda Cero en totes les nostres províncies. Comencem per València, comencem per la capital del Túria, amb l'actualitat de l'esport que ens porta des d'allí Sergi López. Sergi, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Al marge del partit de bàsquet del que acabem de contar l'última hora en el tram nacional de la brújula, el que està disputant València Bàsquet davant Panathinaikos, contar que avui han treballat València Llevant amb la mirada posada en el cap de setmana, una jornada dramàtica per a tractar de lluitar per la permanència, que és l'objectiu dels dos equips. En el cas del Llevant, que és el que obri la jornada el divendres, estaven pendents de Karim Tunde, ahir va fer part de la sessió de treball amb els seus companys, avui també, i per tant estarà la convocatòria d'este pròxim divendres, recordem, a les 9 de la nit, el partit davant l'Osasuna d'un ex del Llevant, Alessio Lizzi, amb ex granotes també a la plantilla, Aitor Fernández i un dels capitans, Rubén García, per a aquest partit on el Llevant ha convocat els aficionats a les 7:30 per a fer una rebuda al seu equip, conscients de la importància que té este partit de cara a aconseguir la permanència. El torn per al València serà diumenge, juga davant l'Atleti Club i és un partit on el València, si no guanya, podria caure a la lluita de veres per la salvació. Un equip sense ànima, un equip que l'altre dia davant l'Atleti de Madrid va mostrar la seva pitjor versió, té que intentar sumar els 3 punts davant un equip que vol sumar de 3, que vol estar la pròxima temporada en Europa i que a més acomiada el seu tècnic Ernesto Valverde, que no continuarà com a entrenador de l'Atleti de Bilbao. Pendents de Lucas Beltrán, que no ha treballat en el dia d'avui, sí, ho ha fet Mukhtar Diakhaby, tot i que no té fitxa i per tant no tornarà a jugar esta temporada, però va agafant sensacions el central del València. I Julen Aguirre Zabala ja treballa en valor amb els seus companys, ha fet part de la sessió amb els futbolistes del València, però no estarà per a este partit, tampoc per al del Rayo. Veurem si arriba a les dues últimes jornades.
0: Gràcies, Sergi. Serà l'última hora en la província de València. Passem a la província de Castelló per tal de parlar d'un Villarreal que aquesta vesprada ha tornat al treball, ara sí amb la mirada posada en el partit del Mallorca del proper cap de setmana, diumenge a les 2 del migdia. Es grogués després de certificar la seva classificació per a Lliga de Campions i en la setmana també en la que ja sabem s'ha anunciat que no continuarà Marcelino la propera temporada en la banqueta, es marquen ara els últims objectius. Primer, certificar la tercera plaça i, per què no, tractar de signar en quant a punts la millor temporada en la història del club. Parla el gran referent groguet, com és Gerard Moreno.
2: Sí, hemos hecho, creo que bueno, quedando 4 jornadas, cumplir un objetivo que nos marcamos a principio de temporada es para estar muy contento y muy orgulloso de todo el trabajo que ha hecho este grupo. Y ya no solo eso, que lo podemos hacer y tenemos una mentalidad ganadora y competitiva, donde queremos evidentemente ganar el máximo de partidos posibles, sino que tenemos otro objetivo que es quedar terceros, ¿no? Porque este grupo ha hecho que a falta de 4 jornadas dependamos de nosotros para estar en esa posición. Así que nosotros vamos en busca de otro objetivo, no está todo hecho. Evidentemente el primer objetivo principal sí que está hecho porque era volver a entrar en Champions, pero bueno, quedan 4 partidos donde tenemos que quedar todo para certificar esa tercera posición.
0: Bueno, esos 12 punts, el Villarreal necessitaria 10 punts per tal de signar la millor temporada de la seva història. Passem a la província de Castelló per tal de parlar de... Bueno, seguim en la província de Castelló per tal de parlar d'un club esportiu castelló que després de perdre davant del Córdoba no es pot permetre més davallades si no vol que es compliqui la possibilitat de jugar el play-off d'ascens a primera divisió aquesta temporada. Dissabte juguen a Ceuta davant d'un rival ja sense aspiracions a la taula i per al que el conjunt de Pablo Hernández podrà comptar amb tots els seus millors futbolistes per a d'aquest partit. Deixem la província de Castelló, anem a Onda Cero. Ells, després de la derrota en Balaïdos davant del Celta, els d'Eder Sarabia tenen un partit més que clau davant de l'Alavés este cap de setmana. Felipe Canals, bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Víctor? En el Elche, Sarabia está pendiente de la evolución de Rafa Mir, que con una elongación en el isquiotibial ya se cayó de la lista para viajar a Vigo, y es seria duda para el choque de este sábado contra el Alavés en el Martínez Valero, porque hoy, en el regreso al trabajo del equipo franjiverde, ha estado ausente, no ha trabajado con el resto de compañeros. La buena noticia es que el canterano Dan Boyar ha superado una lesión muscular y es una alternativa más en ataque para el técnico vasco del Elche Club de Fútbol. Hoy protagonista en sala de prensa, el máximo goleador del Elche, el portugués Andrés Silva. Hablaba de si es una final el choque de este sábado contra el equipo de Quique Sánchez Flores.
4: Tú mencionas la final, yo creo que no.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Onda Cero, Comunitat Valenciana.
2: En Onda Cero, la brújula, Rafa Latorre.

les nostres platges i muntanyes. Gaudim d'aquesta primavera, però no deixem rastre. Cada residu que generem té una destinació i un contenidor diferent. Als ecoparcs i ecomòbils del Consorci Ribera i Valldigna has de traslladar els residus especials, voluminosos, contaminants, elèctrics i electrònics. I no oblides que entre tots estem protegint el nostre medi ambient. Consorci Ribera i Valldigna.